0: de 10. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 5.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 9.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 11.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. I com sempre comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana.

complimentarem una petició record. Redirem dues sardanes del concert de la Costa Brava i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana del compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Obligada de Tible, fent-se clar amb la principal de la Bisbal i Joan Parés com a solista.

Acabem d'escoltar l'obligada de tible de Ramon Serrat, compositor de Secat d'Agost, titulada Fent-se clar, interpretada per la principal de la Bisbal, en Joan Parés, com a solista. Anem per l'espai de les biografies. Comencem parlant de Pere Mercader Terrades en el 110 aniversari del naixement. Pere Mercader naixia a Cassà de la Selva el 20 d'agost de 1916. Era fill de Pere Mercader Andreu, el conegut compositor i músic de la Selvatana, autor de més de 400 sardanes. Però el fill va seguir un camí una mica diferent del pare. La música, evidentment, formava part de casa seva i Pere Mercader Terrades va acabar convertint-se en músic, compositor i, sobretot, mestre. I aquí se'n trobem una de les històries més boniques de la seva vida. L'any 1945, Pere Mercader, que vivia a Cassà, comença a anar cada setmana a Sant Feliu de Guíxols per donar classes de música i piano. Primer ho va fer al Col·legi dels Germans de la Salle, després a cases particulars i més endavant a un local del carrer Major. Però ell volia anar més lluny. Mercader tenia la il·lusió de crear a Sant Feliu una escola oficial de música i va anar personalment a l'Ajuntament a exposar el seu projecte. El 17 de març de 1949, l'Ajuntament va acordar facilitar-li una habitació a l'Escola d'Arts i Oficis, un piano i fins i tot una estufa amb llenya per passar l'hivern. No era precisament una escola de música com les que coneixem avui, però Mercader va acceptar aquelles condicions i cada setmana, durant tot l'hivern, agafava el tren de Cassà a Sant Feliu per anar a ensenyar música. La seva perseverança va donar fruit. L'any següent, aquella escola ja quedava vinculada al Conservatori del Liceu de Barcelona. A Cassà també va fer una feina extraordinària. Entre els seus alumnes hi trobem músics que després tindrien una trajectòria pròpia. Un d'ells fou Francesc Camps. Naturalment, també va compondre. Entre les seves sardanes hi trobem Inquieta, La cançó del matí i Entre pins, tres obres que es van recuperar especialment l'any 2016, quan Cassà va celebrar el centenari del seu naixement. Aquell any va servir també per reivindicar la figura de dos mercaders, el pare i el fill. I el desembre de 2016, Cassà li va dedicar un homenatge molt especial. L'Escola Municipal de Música va passar a portar el nom de Pere Mercader i la Cobla La Selvatana va presentar un CD commemoratiu amb una selecció de les seves sardanes. És bonic que fos precisament La Selvatana qui interpretés aquella música, perquè el seu pare havia estat un dels fundadors de la Cobla l'any 1913. Dos Pere Mercader, pare i fill, el pare compositor prolífic i l'home de La Selvatana, el fill compositor també, però sobretot mestre de músics. I potser aquí trobem el millor homenatge a Pere Mercader Terrades, no només les sardanes que va escriure, sinó tots aquells músics que van aprendre amb ell. Va morir jove, el 24 de desembre de 1971, als 55 anys, a Cassà de la Selva. La seva música va quedar en les partitures, però la seva veritable obra va continuar viva en els seus deixebles. Agafem el compacte monogràfic que enregistrava La Selvatana per escoltar una de les seves sardanes. Briosa. Briosa.

La Cobla Salvatana ens oferia la sardana de Pere Mercader titulada Briosa. I el mateix dia, el dijous 20 d'agost, es complirà el desè... Dijous 20 d'agost es complirà el desè aniversari de la mort del palafrugellenc Emili Joanals Roquer. Emili Joanals naixia a Palafrugell el 9 de desembre de 1928 en una família de músics. El seu pare, Lliberat Joanals, havia estat instrumentista de fiscorn i trombó a la Principal de la Bisbal i a la Costa Brava, entre d'altres. L'Emili va estudiar música amb el seu pare i posteriorment amb els mestres Frederic Sirés i Francesc Civil. Però el seu instrument seria la trompeta, de la qual va ser deixeble destacat de Josep Miralda. I va començar molt aviat. En només 15 anys ja va fer una substitució a la Principal de Palafrugell. Després passaria per la Copla Orquestra Empuritana i la Copla Orquestra Girona, fins que l'any 1951 es convertia en un dels músics fundadors de la Copla Orquestra Meravella. Però el seu gran projecte seria la Copla Orquestra Costa Brava. El 1956, juntament amb un grup de músics palafrugellencs, en va ser un dels fundadors. Amb els anys en seria també director i representant, fins que es va jubilar el 1993. I encara ens falta parlar del compositor. Emili Joanals va començar a escriure sardanes cap als 20 anys i en va arribar a compondre més de 180. La primera fou El meu pare, dedicada naturalment a Lliberat Joanals. També va escriure nombroses sardanes dedicades a persones, pobles i entitats, moltes d'elles amb aquell caràcter alegre i ballador que tan bé li esqueia. Algunes les signava amb un curiós pseudònim, Bruno Corbin. I aquí tenim una petita anècdota molt simpàtica. Una vegada va donar a la Costa Brava una sardana signada com a Bruno Corbin, sense dir que era seva. Els músics la van tocar i van començar a preguntar-se qui era aquell tal Corbin que escrivia tan bé. Fins que el seu pare els hi va dir: però no us heu adonat que aquesta sardana és de l'Emili? Emili Joanals morí el 19 d'agost de 2016 a Palafrugell als 87 anys d'edat. Ens queda el record d'un extraordinari trompetista, d'un dels homes que van fer possible la Costa Brava i que després va continuar parlant-nos a través de les seves partitures. Escoltem una de les seves sardanes, datada de 1965. Festes de primavera amb la Principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens oferia la sardana de Mili Jonals, Festes de Primavera. Fa uns dies, el senyor Didac Rubio de Badalona ens feia arribar la notícia de la mort a Palamós de la seva tieta Conxita Navarro, als 94 anys d'edat. Ens comentava: una gran persona a qui sempre recordarem amb molt d'afecte. M'agradaria dedicar-li amb molt d'amor des de Badalona la sardana Conxita en Cisera de Pere Mercader. Moltes gràcies. I tant, senyor Didac, només faltaria. L'escoltarem des d'una gravació de col·lecció enregistrada per la Cobla Barcelona de 1951, fa 75 anys. A la memòria de la senyora Conxita Navarro, Conxita en Cisera de Pere Mercader.

Barcelona de 1951 ens oferia la sardana de Pere Mercader titulada Conxita Encisera. El dimecres 5 d'agost es celebrava a Palamós la 26a edició del concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. Amb un ple fins a la bandera, els mongrins i la principal de la Bisbal varen interpretar una primera part en solitari i una segona en format de dues coples, i a aquesta segona part ens centrarem tot escoltant dues, que seran tres, de les sardanes interpretades. En commemoració del 120 aniversari del naixement de Conrad Saló, es va programar l'Aplec de Tardor, amb la principal de la Bisbal, mongrins, Jaume Aiello a la percussió, tots dirigits per Francesc Assú.

principal de la Bisbal, Mugrins, Jaume Aiello a la percussió, tots dirigits per Francesc Assú, ens acaben d'interpretar l'Aplec de Tardor de Conrad Saló. I el concert anava endavant fins a arribar a les darreres peces. La última programada va ser Mar de Palamós, de Francesc Marrós, en el 125è aniversari del naixement de l'autor. I el que no va faltar varen ser els bisos, Palamós, Ciutat Pubilla i la Santa Espina. Tot una tradició. Doncs he fet una reducció per poder escoltar un curt i un llarg de Mar de Palamós, dirigida per Daniel Mestre, i un curt i un llarg de Palamós, Ciutat Pubilla, dirigida per Francesc Assú, aquesta última amb la particularitat que es va interpretar per primera vegada amb timbales. Primer, Mar de Palamós, de Francesc Marrós, i seguidament, Palamós, Ciutat Pubilla, de Ricard Viladesau.

0: sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: La principal de la Bisbal, els Montgrins i Jaume Hielo, la percussió, ens oferien Mar de Palamós de Francesc Marrós i Palamós Ciutat Pobilla de Ricard Viladesau. Anem per la informació, aquesta setmana força extensa, sobretot per avui dissabte, festivitat de Santa Maria. A les 11 del matí a Ventalló, 38è aplec de la Mare de Déu de l'Om amb la ciutat de Girona. A 11:15 del matí a Beuda, festa major de Segueró amb la cobla principal de Banyoles. A les 12 del migdia a Urús, festa major amb el Foment del Montgrí. A Castellbell i el Vilar, de festa major amb la Nova Vallesa. A Agullana, concert vermut de festa major amb la principal de la Bisbal. A Sant Vicenç de Montalt, de festa major amb la cobla Catània. A Sant Boi de Lluçanès, amb la cobla Canigó. A Santa Cristina d'Aro, festa major de Belllloc amb la principal de Cassà. Per 12:15 del migdia, Capellades, de festa major amb la cobla Sant Jordi. A la 1 del migdia, a Isòvol, a All, festa major amb la ciutat de Manresa. Al Soleràs, festa major amb la Vents de Riella. A Llimiana, festa major amb la cobla Tàrrega. A 13:45 de la tarda, a Vallmoll, festa major amb la Reu Jove. A Ribes de Freser, festa major amb la cobla Marinada. A 17:45 de la tarda, a Sant Julià de Vilatorta, a Vilallaons, festa major amb la Flama de Farners. A les 6 de la tarda, a Camprodon, a Plec de Can Moi, amb la cobla Vila de la Jonquera. A 17:15 de la tarda, a Centelles, amb la cobla Xaloc. A Calella de Palafrugell, amb la Baixa Empordà. A la Bisbal d'Empordà, concert de festa major amb la principal de Llobregat. A les 7 de la tarda, a Santa Coloma de Cervelló, de festa major amb la principal de Terrassa. A Solsona, amb la cobla juvenil Ciutat de Solsona. A Badalona, a la Rambla, festa major d'estiu amb la cobla Sabadell. A 8:15 del vespre, a Vilanant, festa major amb la cobla principal de Banyoles. A Platja d'Aro, amb la principal de Cassà. A Manlleu, festa major amb la cobla Flama de Farners. A 8:15 del vespre, a Vilanova i la Geltrú, amb la cobla Catània. A les 8 del vespre, a Montmeló, festa de la patrona amb la cobla Mediterrània, Arbeca. De festa major amb la cobla 11 de setembre. A Tarragona, a Sant Magí, amb la cobla Cusatània. A Andorra la Vella, amb la cobla Moreneta. A les 9 del vespre, a Banyoles, concert Jota per cobla amb Quico, el Cèlio i el Mut de Ferreries i la cobla Reu Jove. A Olot, nit de sardanes amb la principal de Cassà. I a les 10 de la nit a Lloret de Mar amb la cobla Juvenívor de Sabadell, a Roses amb la principal d'Olot, a Sitges, 42a nit de la sardana amb la cobla Maricel, i a 11:15 de la nit a la Bisbal d'Empordà de festa major amb la principal del Llobregat. Déu, Déu, Déu-n'hi-do. Maria, sens dubte, i de llarg el nom femení més emprat pels nostres compositors, sol, compost, en població, o com la que escoltarem amb substantiu. Per variar, poc coneguda sardana de Francesc Teixidor. Per totes elles, per vosaltres, i perquè segur que en coneixeu alguna. Cobla Ciutat de Girona, la iaia Maria.

Aquesta era la iaia Maria de Francesc Teixidor, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Informació per diumenge. A les 10 i a 4:45 de la tarda, Sant Hilari Sacalm, 38è plec de la Sardana amb les Cobles Ciutat de Girona, Flama de Farners i Principal de Cassà. A 12:45 del matí, a Urús, Festa Major amb la Cobla Ciutat de Manresa. A 12:45 del migdia, a Mer, concert de sardanes i música per a Cobla amb la Principal de la Bisbal. A Puigpelat, Festa Major amb la Cobla Rau Jove. A la 1 del migdia, Sant Martí Sesgaioles, de Festa Major amb la Nova Vallès. A Barcelona, Plaça Nova, Festes de Sant Roc amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A 4:45 de la tarda, Vallfogona de Riucorb amb la Principal de Tarragona. A les 6 de la tarda, Agullana, de Festa Major amb la Cobla Sarbianenca. A Cardedeu, al Parc dels Pinatons, de Festa Major amb la Cobla Xaloc. A Banyoles, Festes d'Agost amb la Principal de Porqueres. A la Bisbal d'Empordà, doble ballada de Festa Major amb les Cobles Bisbal Jove i Escola Municipal de Música Conrad Saló. A Mollet del Vallès, concert de sardanes i música per a Cobla amb la Juvenívola de Sabadell. A Camprodon, amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Ribes de Freser, de Festa Major amb la Cobla Marinada. A 7:15 de la tarda, a Cornudella de Montsant, 48è plec de la Sardana amb la Cobla Cossetània. A Castelldefels, Festa Major amb la Cobla Sant Jordi. A les 7 de la tarda, al Vendrell, amb la Cobla Bellpuigcobla. A Mollà, Festa Major amb la Cobla Sabadell. A 8:15 del vespre, Sant Pol de Mar amb la Cobla Ciutat de Terrassa. A la Seu d'Urgell amb la Cobla Juvenívola de Gramunt. A Cervera amb la Nova Vallès. A Blanes amb la Principal de Banyoles. A Pineda de Mar amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A Calella amb la Cobla Reu Jove. A les 8 del vespre, a Flix, Festa Major amb la Cobla Mirampont. A Palamós, al Passeig del Mar amb la Cobla Maricel. A Mollet del Vallès, de Festa Major amb la Juvenívola de Sabadell. A Gramunt amb la Cobla Vents de Riella. A Calafell amb la Copa Contemporània. A les 10 de la nit, a Sant Antoni de Calonge amb la Cobla Flama de Farners. I a les 11 de la nit, a Mer, de Festa Major, amb la Principal de la Bisbal. T'esperarem el 38è aplec de Sant Hilari Sacalm per escoltar la sardana programada de conjunt de Miquel Tudela. Espectacular. L'aplec de la Pedregada amb la Cobla Salvatana.

Cobla Salvatana ens oferia l'aplec de la pedregada de Miquel Tudela. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns a les 12 del migdia, Torre Lavit de Festa Major amb la principal del Llobregat. A 4:45 de la tarda, l'Esquirol amb el Coble Canigó. A 5:45, a la Bisbal d'Empordà, Festa Major amb la Bisbal Jove. A les 6 de la tarda, a Barcelona, a la plaça d'en Joanic, 70è aplec de la Sardana de Gràcia amb les Coples Juvenívola de Sabadell i Mediterrània. A 6:45 de la tarda, a Mer, de Festa Major amb la Servianenca, Alcanar, Festa Major de les Cases d'Alcanar amb la Copla Reu Jove. A les 7 de la tarda, Aigua Freda, torna a boda de Festa Major amb la Copla Ciutat de Manresa, a Santa Coloma de Caralt, de Festa Major amb la Copla Sant Jordi, a 7:45 del vespre, Mollet del Vallès, de Festa Major amb la Copla Ciutat de Terrassa, a 9:00 del vespre, a Perpinyà, amb la Nova Germanor, i a 10:00 de la nit, a Santa Coloma de Farners, cicle d'estiu amb la Copla La Flama de Farners. Per dimarts, a 7:00 de la tarda, Sant Quintí de Mediona, Festa Major amb la Copla Catània, a Santes Creus, Festa Major amb la Copla Reu Jove, i a Llafranc amb la Flama de Farners. A 8:15 del vespre, a la Bisbal d'Empordà, concert serenat apuntat amb la principal de la Bisbal. A 8:00 del vespre, Arenys de Munt, diada de la persona associada amb la Copla Marinada, i a 11:15 de la nit, a Puigcerdà, amb la principal d'Olot. I acabarem aquest bloc en dimecres. A 12:00 del migdia, a Vullpellac, Festa Major amb la Bisbal Jove. A 7:15 de la tarda, a Llanars, amb la Copla La Principal de la Bisbal. A 9:00 del vespre, a Tarragona, Sant Magí amb la Reu Jove. A 10:15 de la nit, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la Copla Principal de Cassà. A 10:00 de la nit, a Llanars, concert serenat apuntat amb la Principal de la Bisbal. A Igualada, 33è concert de sardanes i música per a Copla amb la Marinada. A Castelló d'Empúries, amb la Copla Montgrins. A l'Escala, a la Riba, amb la Copla Ciutat de Granollers. I a Tossa de Mar, amb la Copla Ciutat de Girona. Doncs marxem a la Festa Major de les Cases d'Alcanar, on dilluns a 7:15 de la tarda hi haurà ballada amb la Copla Reu Jove, que tancarà la seva actuació amb la coneguda sardana de Francesc Marrós titulada Alcanar.

Canada, Francesc Marrós ens l'oferia la cobla principal de la Bisbal. I tancarem amb la informació per dijous i per divendres. Per dijous, 20 d'agost, a 6:15 de la tarda, Castellbisbal, de Festa Major amb la cobla Montgrins. A les 7 de la tarda, Colera, amb la cobla Foment del Montgrí. A l'Ametlla del Vallès, de Festa Major amb la Contemporània. Arenys de Mar, amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 8 del vespre, Calonge, amb la Ciutat de Girona. A les 10 de la nit, també a Calonge, Festival de Música Festiu, amb les cobles Principal de Llobregat i Sant Jordi. A Llançà, amb la cobla Bisbal Jove. I a 11:15 de la nit, a Vilassar de Mar, amb la cobla Marinada. I per divendres, a les 12 del migdia, al Picat, de Festa Major amb la Vents de Riella. A 2:15 de la tarda, a l'Argentera, de Festa Major amb la Reu Jove. A 6:15 de la tarda, a Balenyà, de Festa Major amb la cobla Montgrins. A les 7 de la tarda, a Llafranc, amb la cobla Flama de Farners. A les 8 del vespre, a Palafrugell, amb la cobla Flama de Farners. A les 9, a Torres de Segre, 21enes sardanes a la fresca, al Segrià, amb la cobla Tàrrega. A Olot, Cerdagost, amb la Ciutat de Girona. A 9:15 de la nit, a Premià de Mar, amb la cobla Sant Jordi. A les 10 de la nit, a Alp, amb la cobla Foment del Montgrí. A Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc, amb la cobla Catània. A Figueres, amb la Principal de Banyoles. I 10:15 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla Bisbal Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Acabarem a la ballada de divendres de Premià de Mar amb la Sant Jordi i amb una de les sardanes programades. Un bon badaloní de Jordi Paulí amb la cobla Maricel. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

cause my dreams are bursting at the seams.

0: Inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Day, que ya sé que vos royalty. Ya, yo tendrás grabado el armari. Fuga el estudio. Que hablen la chocolatina.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Bona tarda, amics, i benvinguts a un altre programa de Sonic Reducer, un espai de ràdio en el que mai sentireu música absurda, i és un lloc en el que el meu company, en David Jordani, un servidor, en Rafael Álvarez, només punxem rock and roll i els seus derivats, amics. Això sí, sempre amb la companyia que normalment ens envolta. Avui tenim per aquí a l'Arita, al Jordi Storm i a Lorenzo, que amenitzaran la tarda segurament.
1: Que porten el Jordi i el Loren un constipat que segurament ens encomanaran a tots. Visca!
0: Segura. Del microclima aquest que tenim aquí.
2: Visca el refredat!
0: Doncs comencem. The Apocalypse Dream és el segon disc de Kate Clover, que està a la venda des de fa concretament un any. Ha estat produït per Johan Falco, que és el productor de Fuck Up, de Chubby and the Gang i de Chisel, quasi res, i mesclat pel productor guanyador d'un Grammy, en Carlos de la Garza, que és productor de Bad Religion i Paramore, entre altres. Sou influenciat pel punk dels 70 i una mica de power pop, en cançons inspirades en el poeta beat Charles Plymell, en el seu nou àlbum que van vindre a promocionar per aquest país fa un parell d'anys, si no recordo malament. Un artista molt mainstream que ara s'ha posat de moda, però estic segur que la seva proposta no deixarà indiferent a ningú. Anem a sentir aquest disc, el tema titulat You'll Be the Death of Me, Kate Clover. Bona tarda, amics, això és Sonic Reducer.

Molt bé, seguim aquí obrint foc als Unicreducer i ho fem amb The Melmax, que són una divertida banda procedent de l'Hispic. El seu estil desenfadat es podria definir com a power pop punk. No sé si provenen del planeta Adalf, però la seva descripció al seu Bandcamp és irresistible, cito. The Melmax et brinden power pop punk de primer nivell, combinant guitarres jab-jab amb un teclat jub-jub, bateria pou-pou i un baix bum-bum que sentarà, que us untarà les teves xirivies. Un popurri tremend, molt agradable, molt malvat, apunyalant-te per l'esquena, traient-te la cera de les orelles, sortint al sol amb les mans despullades. Es requereix cascos i sabatilles d'estar per casa. Benvinguts al planeta Melmac. En fi, anem a escoltar el tema que dona títol al seu únic llarga durada. Això es diu Good Advices, de Melmacs. Yeah!

Spiritual Cram és una banda estadounidenca formada a San Francisco. L'estil musical del grup incorpora elements de diversos gèneres, com el new wave, el punk clàssic, el reggae i el rock alternatiu. Es van formar a finals del 2017, quan Michael Bingham i Mike Fenton van començar a treballar junts després de deixar la seva anterior banda. El nom del grup es va inspirar en una cançó de Christian Death. Ja han estat considerats part de l'escena underground de la costa de Califòrnia amb altres bandes com Drain, Militaire Gun o Zulu. Anem a sentir del seu últim disc el tema titulat Can I Borrow Your Lighter? Spiritual Cram.

0: ¿Te apetece una manzanilla?
1: No, nunca tomo fruta. Además, estoy de servicio. Esta noche tengo guardia.
2: Sonic Reducer, mai prenem fruita i menys de servei.
3: Molt bé, seguim amb The Pampanics, que és una banda de punk sueca procedent de Timra, formada el 2021 durant la pandèmia. Són crus i autèntics i barregen un so original amb altres més emblemàtics del punk dels anys 70 i 80. Després d'una sèrie de singles a principis de 2024, van llançar l'LP Punk Sounds Better on Crappy Speakers, un disc de so cru i lletres provocatives amb la seva combinació d'actitud punk amb una mirada fresca cap al món actual. Això sumat a la seva energia a l'escenari els converteix en una banda a tenir en compte. D'aquest àlbum anem a escoltar un dels singles que van servir d'avançament. Es tracta d'aquest Let's Start a Band, The Pampanics.

Els Stereo Sons s'han convertit en pocs mesos en una banda fonamental com els Corazones Elèctricos, el Frank Sud o The Bondrits, entre molts altres del panorama llevantí. Tenen en el seu poder des de mitjans d'octubre del passat 2023 un disc molt interessant. Puc dir que els d'Algamesí han aconseguit definitivament el seu so. En les primeres escoltes sorprèn aquesta frescor d'idees, melodies i tornades que té tot el tracklist. Fins i tot fa la impressió de ser, si no hi ha un primer disc, un segon amb una declaració d'intencions ben clara i focalitzada. Anem a sentir el seu últim Todo Mal, el tema titulat El Diablo, Stereo Zone. Oh,

Yeah, seguim, seguim amb The Wild, que és un quartet procedent de Canadà que es defineixen com una barreja perfecta de fanfarroneria rockera i actitud punk rock. Es van donar a conèixer a partir de 2015 quan van començar a recórrer milers de quilòmetres a Amèrica del Nord i Europa, girant amb artistes com Airborn, Steel Panther, Rose Tattoo, Godsmack, entre d'altres. Des del seu primer àlbum, el 2015, fins al seu següent àlbum, Will It Hurt, de 2017, i especialment Still Believing Rock and Roll del 2020, The Wild són una banda de tota la vida que ha recorregut el camí traçat per les grans bandes que els van precedir, amb cor, autenticitat i un profund compromís amb el que fan. Ara fa anys que no treuen disc, però encara estan en actiu. Del seu darrer disc escoltarem aquest, Bad News, The Wild.

0: noche de Panamá, Confucio, fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
1: Anem a parlar una mica del disc Shake the Fate del grup Falling Red. 8 temes en una mica més de 30 minuts que et deixen amb ganes de més. La premsa especialitzada parla meravelles d'ells, la gran esperança anglesa, a British Rock Band to Believe In, en diuen al Rock Magazine. La meva opinió és que es tracta d'un disc correcte, energètic i contagiós, curt però intens. Per cert, van estar girant amb Dave Evans, ex-ACDC per Europa. Així que anem a sentir un tall d'aquest disc titulat Out of Control, Falling Red.

Molt bé, seguim aquí al Sonic Reducer amb The Let's Go's, que és una girl band de noies japoneses formada a Tòquio allà per l'any 2006. Van debutar el 2009 amb el disc Let's Go and The Let's Go's, un disc molt divertit de 13 cançons on toquen tots els pals del Google Boom Punk, del rock and roll i el punk ramoniano. Van tornar el 2011 amb Reamp, amb major velocitat i més garatge rock, el que va seguir una aturada fins al 2016, quan van tornar amb I Hate the Let's Go's. Avui ens quedarem al seu quart disc, publicat el 2009, i amb el tema que li dona nom, Ivan Cherry, The Let's Go's, des de Tòquio. Let's go!

El LP Espera'm en el cotxe dels bilbaïns Negra Calavera és d'aquells que et satisfan sobre manera. Ells segueixen sent en Xemi Bugatti a la veu, en l'Endic Afiz a les guitarres, en Javi Rosca a les guitarres també, en David Pincho al baix i el David Tobal a la bateria. El seu domini fascinant de la part més bruta i radical del rock and roll és fascinant. Edició de luxe en format vinil 180 grams amb funda de cartró amb lletres il·lustrat, gravat i mesclat i masteritzat al Cova Estudio de Bilbao, en JM San Pedro en Champe, com a productor entre octubre i novembre del 2020. La portada i el artwork és obra de Mary Chris Arregui. I totes les cançons són seves, excepte Làgrimes d'obligaciones, en la qual participa a les veus el mític Iñaki Urbizu Pela, que de pas també fa coros a Espera'm en el cotxe, que és el tema que sentirem ara mateix, Negra Calavera.

Molt bé, després d'escoltar els grans Negra Calavera, continuem amb Fast Eddie, que és un quartet procedent de la ciutat de Denver, a Colorado. La banda neix el 2015 quan el vocalista Micah Morris, al front, membre també de Dirty Few, amb tres músics més que es coneixen per tocar a locals comuns de l'escena local, clar. Els defineixen com a simples proveïdors de clàssic rock ràpid i dur, i la seva discografia la conformen dos LPs, un homònim publicat el 2017 i un altre de 2024, To The Stars, a part de diversos singles d'avançament. Els avala una intensa activitat en directe pels circuits de sales de la seva regió. Anem a escoltar un dels temes del segon disc, concretament aquest, Spirit Commander, Fast Eddie.

0: The Powder Monkeys va ser una banda australiana de punk rock formada el 1991. Els pilars fundadors són en Tim Hemmingsley, al baix i la veu, i en John Lonan, Nolan, a la guitarra. Eren exmembres de Bored. Powder Monkeys va llançar tres àlbums d'estudi. Smash It on a Knee, del 94, Time Wounds Are Healed, del 96, i Lost City Blues, del 2000, abans de separar-se el 2002. Tim Hemmingsley va morir el 21 de juliol del 2003 a l'edat de 31 anys d'una sobredosi d'heroïna. Una història trista per un grup irrepetible. Anem a sentir el seu últim treball, el tema titulat, aquest l'ha punxat alguna vegada, però mola molt. Beast White Two Bucks, The Powder Monkeys.
1: Mítics.

Quantes alegries ens va donar i que tant trobem a faltar. En fi, aquests polacs ens van sorprendre a finals de 2019 amb un pepinasso de disc debut titulat The Cult of Tiger School, amb 14 temassos, i és una llàstima que no hi hagin tingut continuïtat, perquè no em consta cap llançament més. Esperem que encara estiguin en actiu. He estat buscant i no he trobat res més que aquest primer disc. Anem amb un dels temassos, inclòs el disc, que també havia sonat alguna vegada al programa. És un tema, en aquest cas, que es titula My Name is John, és a dir, me llamo Juan. Tiger School.

La meva cover d'aquesta setmana corre a càrrec dels Cheats. Formats al 2001, The Cheats van decidir crear el tipus de banda que faltava a la seva ciutat natal, de Pittsburgh. Un punk and roll passat de moda d'aquell que ja no es fa. Liderats pel vocalista Todd Porter, també conegut com a Todd Cheat, exlíder de Silver Tongue Devil i Eviction. L'alineació sempre giratòria ha recorregut molts quilòmetres de gires. Els fan una versió del Hammersmith Palace de Demolition 23, que ja vaig posar fa un temps però que mola molt, que van gravar en el seu àlbum homònim del 94. La cançó és una descripció nostàlgica de l'escena de clubs de London de la dècada dels 80. Va ser escrita per Michael Monroe, Jupp Wilder i Little Steven. Anem a sentir la Hammersmith Palace de Cheats.

0: Holding by a tros d'himne. Seguim a la part amb el moment cover amb The Feelings, una banda formada el 2014 a Charlotte, Carolina del Nord, que ha anat madurant el seu estil des del punk furiós fins a una barreja entre punk hard rock i algun element metal que sona amb naturalitat i frescor barrejada amb la maduresa. Doncs resulta que primer com a single i després dins de l'EP No Love Lost de 2018 tenen una versió del mític tema de Kiss, Strutter, que va aparèixer originalment al disc de debut dels Kiss de 1974, que li volia dir que aquí al Jordi Storm, que porta una samarreta de l'Aleix Breheli, com debe ser, pues, va por ti, per tots els oients, naturalment. Doncs bé, en part de Feelings, aquest tema sona així, Strutter.
1: Una pieza por internet.

0: Bien, chiflados primitivos, prestad atención. ¿Veis esto? Esto es mi escoba de fuego. Es una Remington de dos cañones del calibre 12, lo mejor que puede ofrecer Almacenes Smart. La encontraréis en la sección de caza y pesca. Esta maravilla ha sido fabricada en Grand Rapids, Michigan.
1: ¿Pero qué dice?
0: Su precio de venta es de 195. La culata es de nogal y los cañones recortados de acero azul cobalto. Tiene un gatillo finísimo, ya lo ven. Compre elegante. Compre en Smart. ¿Entendido?
2: Molt bé. Fiscales ad hoc és una banda de punk chilena. La seva formació és encara discutida entre les dates corresponents al mes de setembre de 1986 o febrer de 1987. Fa uns mesos, ja bastants mesos, vaig anar a veure els RKL a Badalona i els fiscals tocaven de teloners amb molt poca gent al recinte i he de dir que em van deixar bastant content, encara que van tocar 5 temes, dels quals només vaig sentir 3 i mig. Els suficients per fer-me fan i punxar 3 temes d'ells aquesta temporada. Anem a sentir del seu últim disc, El Flagelo, la cançó titulada Se nos va. I le vull dedicar al meu amic Omar, que fa temps que no el veig. A ver dónde te metes, chaval. Fiscales ad hoc.
3: Venga.

Molt bé, seguim amb Admiral Sir Cloudesley Shovel, que va ser el nom d'un oficial de la Marina Britànica que va viure a cavall entre el segle XVII i XVIII, però també és el nom que va adoptar a partir de 2008 un power trio britànic de hard rock vintage que va debutar el 2010 amb l'EP Return to Zero, el que va seguir el 2012 el seu primer llarga durada, Don't Hurt It, Fair It, que va recollir bones crítiques dels seguidors del rock sedentero, que van seguir amb els seus dos següents discos publicats de moment i on es poden rastrejar influències de AC/DC, MC5, Status Quo o Buffalo, per exemple. Anem a escoltar un tema inclòs al seu segon disc, Chicken Before You Break Him, més o menys. Això es diu Do It Now, Admiral Sir Cloudesley Shovel. És que no m'ho posen fàcil.

Anem ara amb uns amics. Dead Yard provenen de bandes com 77, Joe Macabre o Reapers. Aquesta tarda toquen a la Sala Radical de Granollers. Ells es van separar fa un parell d'anys, però és lo que té el rock and roll. Es van ajuntar per fer una sèrie de concerts esporàdics, però per lo que tinc entès, ara tornen de debò. Tocarem amb ells els Spitfire Scream, una altra banda d'aquí, de Catalunya, així que el bolo pinta més que interessant. Bueno, vaig compartir grup amb el bateria i guitarra respectivament de Dead Yard, que són d'aquí de Cardedeu, són els germans Morell. Així que aquesta nit la festa serà grossa. Anem a punxar del seu disc Armageddon It, el tema titulat Stench of the City, Dead Yard.

Molt bé, seguim aquí a la recta final de Sonic Reducer amb Hellscrack, una banda francesa procedent de Nantes, de rock brut i macarra, que va al gra. Els seus membres porten tocant des de finals dels 80s, ja sigui com a Hellscrack o englobats en altres bandes com els French Lovers. Van debutar com a Hellscrack el 1994, van publicar el seu primer llançament, un CD de 5 temes il·limitat a 1.000 unitats, el 1997, i van publicar el seu primer llarga durada, Flesh and Steel, el 2000. La seva discografia fins a dia d'avui es completa amb el disc Rusted, publicat el 2009, i que inclou 16 temes en poc més de 39 minuts. Es tracta d'un disc tan collonut que ha fet que encara, a dia d'avui, estiguem esperant nou material de Hellscrack. I em costa que encara estan en actiu, però no hi ha hagut més llançaments, lamentablement. Anem a escoltar un tema del Rusted de Hellscrack. Això es diu Sad Little Girl.

0: Muchas gracias. Vamos a empezar con el test tonturo. Eso sí, antes mi primo creo que me dice algo. Por cierto, primo, hace tiempo que ya no vienes mucho por aquí, ¿eh? O sea, vas viniendo menos.
1: Ya, porque ya tengo yo mis amigos también y mis cosas, ¿sabes?
0: ¿Ah, sí?
1: O sea que...
0: Oye, pues dile a tus amigos que, joder, que vengan aquí un día, que los invitamos a merendar, hombre.
1: ¿Aquí? Sí.
0: Claro.
1: Al que vean tu cara de mierda.
2: Qué majo.
3: Novembre de 1991, Itzy Stradlin, far de la fama, els concerts i especialment Axl Rose abandona el vaixell de Guns N' Roses. Gilby Clark va arribar com a substitut a la guitarra rítmica. La seva arribada va ser rebuda com una cosa de no res, com un membre simpàtic i inofensiu. Sempre presto les ordres dels Gunners, Slash o McCain. Res més lluny de la realitat, tant és així que el seu primer disc en solitari, llançat el 94, titulat Pawn Shop Guitars, és com podria considerar com un disc de Guns N' Roses, perquè tots els integrants de Guns N' Roses van participar en major o menor mesura. En Rose, Slash, Dub, Ditchy Red i Matt Sorum, incloent els músics contractats per al tour, en Teddy Andreadis i la famosa corista Roberta Freeman, així com il·lustres de l'escena rock del moment, com Sebastian Bach, Rocco Afuso, Buddy Watchell o Frank Black. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Tijuana Jail, que ja sé que ho he punxat moltes vegades, però és que m'agrada. Gilby Clark!
4: Uno muy pronto. Nos preguntaba una damita que si cuándo fue la fecha, una damita del auditorio, cuando ocurrió el último.

0: 635-4302. No le dan trabajo porque está muy joven o muy viejo. No se preocupe, llame ahora mismo al teléfono
1: 635-4303. Molt bé, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui. El Sonic Reducer 326. Doncs això, moltes gràcies per haver-nos escoltat, ja sigui en directe o en diferit. Estarem a iVox demà o demà passat, si Déu vol i les autoritats s'ho permeten. I res, moltes gràcies a tots els oients i a la gent que ens ha recolzat aquí en directe. Arita, Jordi, Loren, aquí el meu col·lega, company i germà Rafa, que formem aquí l'equip de Sonic Reducer. I bé, normalment no sé si el Rafa vol afegir alguna cosa.
2: Afegiré algo.
1: A ver.
2: No sé si quedarem d'aquí un parell de setmanes.
1: Sí, en principi.
2: Sí, en principi, sí. Doncs res, ens veiem d'aquí un parell de setmanes.
1: No. Doncs bé, abans el Rafa ha punxat un tema de Jung Jar, que de Dead Jar, que toquen avui a
3: Jung Jar.
1: Sí, sí. Bueno, també estaria bé, però no, Dead Jar, una banda de col·legues que toquen avui al Radical de Granollers. Juntament amb ells toquen un altre pedazo de banda catalana que hem punxat sovint aquí també al Sonic Reducer, però normalment acaba una balada, però avui val la pena doncs escoltar l'altra banda que tocarà avui a la sala Radical de Granollers. I és una banda que fot un rock and roll i un high energy realment molt potent i que són d'aquí, doncs, per acomiadar-nos avui del seu EP She Said, posarem el tema del mateix títol. Marxem amb Spitfire Scream. Bona tarda i cuideu-vos molt.
4: Adéu!

0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9:05 del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
3: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
2: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Gen-Jaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
4: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver, la meva mare ja pots comptar, tothom es va desesperar perquè era un germà que jo me l'estimava molt.
2: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
1: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
2: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
3: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mà darrere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
2: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
5: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
6: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
5: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
6: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
5: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
6: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
2: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
3: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
2: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
3: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
5: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats. Totes. Es veia un resplendor des de lluny, però bueno, tremendo, eh?
2: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Molt bé, va.
3: Vinga,

te he escrito todos los cuadernos, ma.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 11.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Club. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. És la 1.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: las dúas.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.